0: guitarra o encara una saxó. Li pot dir, quina tècnica, però ho pot dir d'un rival és una saxó. No es pot atiar d'un nom humili, per jo no mai a tot el fer una món. A la ricura del dissó, va dir, quan el pistà per copiar a força d'ir, gopuneta, però el vint i tot s'ho fa gutxar, cosa dirà què? Ho diré, a més a temps que va ser una mòbil.
1: Ari poiru ai kopera ta ba osuru si ta ma ta ni ba chude ta ni po sa no isa mai aba sa jare oru pra ta ma ta nu ne ani dire ma chu sa ma ba ko ni osa ni ta sa ma ji ko ru ne ti sa ma ku ni ru pa sa ani ko chu ga ra ru te ya ji ta ka ma ni so sa ma ba sa ba sa ni ba ta ko sa sa ta de ki ni ra ba yo ka na ba na ru ba ru ta ka ta ba sa ba ku ni ni ma ru pa sa ti ma sa ni sa bu ni sa mu ko yo ani ma ni ma ku ra pra ru ba yo ti चाहिँ राख्नु पर्छ भने चाहिँ